0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
4: Let's start playing covers.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
7: Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 3.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
4: On the road again. Just can't wait to get on the road again.
1: Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

You know.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni.
3: Miro la meva boca.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
12: And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without you.
13: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
11: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
13: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
11: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera...
6: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva bo.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Kitchen, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Ves, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera
8: i a l'òpera. Per una mica de música, que sí. Ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
1: without you. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva bola.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Quichon, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Ves, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
13: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
14: Hi, speaking from the stage.
13: Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 7.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
2: And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without you.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
4: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
3: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
5: Miro la meva bola.
3: Andreu Cistella, el Pauet.
6: Ah, Quichon, què fer?
3: Contes de microbis.
7: La desfilada dels microbis.
3: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
8: Li diré a la meva mare.
9: La Moixiganga.
3: Un programa presentat per Moisès Bru.
4: La Moixiganga.
9: Ves, quina gràcia.
10: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
3: Benvinguts al Circ Petit.
11: Obro la porta, man del dimoni.
5: Miro la meva bola.
11: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
12: El genís fa màgia, no miracles,
6: Doncs quin xororamà.
3: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
13: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
14: Si la banda sonora de Sofà i Mata és aquesta...
15: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
16: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
17: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: si fem un nen i mira que estàs com un tren. No et vagi que ja no és un tren.
1: La relació.
2: Tot el dia m'està xinxant.
3: O no?

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 8.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
2: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera
5: i a... Transmeti una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
6: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts, a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
8: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
7: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
1: En breus moments, aquí a Ràdio Sant Quirze, començarà la sessió del ple de l'Ajuntament.

0: En breus moments, aquí a Ràdio Sant Quirze, començarà la sessió del ple de l'Ajuntament.
1: Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món.

0: Sí, bé, bon dia a tots i totes, veïns i veïnes que ens segueixen aquí a la sala de plens i ho fan a través del directe. Bé, com tots ja vostès saben, l'urgència d'aquest punt, d'aquesta sessió d'avui divendres, ve determinat per la pròpia naturalesa d'allò que hem de resoldre, de la qüestió que serà el punt 2. Com bé saben, dilluns 14 de setembre es va rebre un escrit de recusació que afectava a la tramitació de l'expedient que ja s'està tramitant de revisió d'ofici del Castellet i allò que ho envolta. Aquest expedient, com bé saben vostès, ja el vam debatre i vam portar-lo ple en anteriors ocasions. La llei que, per deixar-ho clar, el marc en el que ens movem, la llei, la 40-2015 de règim jurídic del món local, el que estableix és que s'ha de fer una tramitació ràpida d'aquests demanda de recusació per part d'un privat, en aquest cas, i de fet, quan la persona recusada nega la causa de recusació, aleshores la llei diu que l'òrgan competent, en aquest cas el ple, ho ha de resoldre en 3 dies aquesta voluntat de recusació. I com tots a més saben, una vegada s'entra aquest escrit de recusació, el termini, la resolució de fons queda suspesa i la tramitació no continua fins que es resol aquesta voluntat de recusació. Per tant, jo crec que hi ha unes raons òbvies per no ajornar aquesta decisió i prendre-la en un ple de convocat per urgència, com és el cas avui, que després entrarem en el punt que toca, perquè el primer punt és el de l'urgència. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Álvarez. Hi ha alguna intervenció? Doncs, si no hi ha cap, passem a votació. Vots a favor? Moltes gràcies. Un cop a... Sí. Perdó. Senyor Noguer?
2: A favor.
1: Senyor Ruiz? Senyor Ruiz?
3: A favor.
1: Senyora Domingo?
4: A favor.
1: Moltes gràcies. Doncs un cop aprovada la motivació...
3: A favor.
1: Val, gràcies. Val, un cop aprovada la intervenció, passem al punt segon d'aquest ple, que té per anunciat resolució de l'incident de recusació en l'expedient de revisió d'ofici. Té la paraula per l'exposició el senyor Álvarez.
0: Bé, gràcies i bon dia altra vegada. Intentaré fer una explicació una mica exhausta, però crec que ens ajudarà potser tots a entendre el que debatem avui aquí i el punt que portem en aquest ple. Com bé saben, i no vinc a explicar cap sorpresa, el Castellet és una qüestió que fa anys que dura, és un assumpte força complex, amb molts antecedents urbanístics, amb canvis de legislació pel mig, canvis de normativa i amb implicacions econòmiques i jurídiques. A més, és una qüestió que afecta a moltes parts, a moltes persones legítimament i tenen els seus interessos. Just per això, per aquest motiu, cal tractar-ho amb una garantia jurídica i administrativa la més gran possible. Com bé saben, el juny del 26, en aquest ple mateix, en un ple, es va admetre a tràmit una sol·licitud de revisió d'ofici, que és el tràmit que ara mateix resta aturat degut a aquesta recusació i que abans comentava. Aquesta tramitació inicial de revisió d'ofici obria el procediment perquè es poguessin analitzar les causes de nul·litat que s'hi plantejaven, escoltar totes les parts, practicar la prova necessària i, finalment, sotmetre l'expedient a la Comissió Jurídica Assessora, que tots vostès saben que és un òrgan que no depèn de l'Ajuntament, que és supramunicipal i que depèn del Departament de Territori de la Generalitat. A més, en posterioritat van portar unes cautelars en aquest ple, que també saben que es van resoldre, en el mateix àmbit i relacionada amb aquesta primera tramitació que vam aprovar el dia 17 de juny. A més, el Castellet continua sent objecte d'altres i diferents actuacions urbanístiques i administratives que s'han d'analitzar cadascuna amb el seu procediment i amb les seves garanties. De fet, i també posant una mica d'històric justament en aquest any, el ple ja s'ha pronunciat sobre un recurs d'alçada relacionat en aquest cas amb l'impagament de la quota d'una quota de la Junta de Compensació i continuen existint actuacions de gestió i organització dins del sector, com tots vostès saben, si passen per allà i si han llegit l'expedient i hi ha l'històric que ho acompanya. Ara, però, en aquest cas tenim un incident diferent, que és la recusació del secretari i de l'alcaldessa. La nostra posició és la mateixa que ha estat sempre i la mantenim fins ara i ho farem fins al final, que és la màxima garantia jurídica, la màxima transparència i cap prejudici. Ara bé, garantir els drets de totes les parts també significa aplicar les regles del procediment tal com estan establertes. Una recusació només pot prosperar quan s'acredita alguna de les causes que preveu la llei. La llei, en aquest cas, en el seu article 23, la llei 40-2015 que abans mencionava. Per això entenem que no es tracta en cap cas de defensar persones que, evidentment, al nostre entendre, tenen la màxima honorabilitat i confiança, ni es tracta tampoc de donar per si mateixa com a bona, per defecte, tota acusació passada, sinó que avui hem de valorar, i cal que ho fem aquí, si les causes concretes de l'acusació que s'han plantejat estan jurídicament acreditades. I a la vista de l'informe i de la documentació de l'expedient, considerem que no ho estan i creiem també que no ho estan en el coneixement vostre com a regidors i regidors d'aquest Ajuntament i coneixedors de l'expedient i de la tasca duta a terme per aquestes dues persones. Aquest ple va obrir la revisió en el seu moment i ho continua fent amb les màximes garanties, però això en cap cas implica que ara hagi d'acceptar qualsevol incident o qualsevol altra petició si aquesta no està fonamentada com toca, com creiem que és aquest cas. Avui, de fet, i per remarcar-ho, que ho he dit abans en el primer punt, ho he dit en aquest segon i em vull fer pesat, si em permeten, avui no resolem el fons del Castellet ni el fons de la qüestió del barri ni de la zona. Resolem únicament aquesta recusació al secretari i a l'alcaldessa. I creiem que no concorre cap de les causes concretes en l'article 23 de la llei 40-2015. La discrepància amb informes, decisions o criteris jurídics forma part del debat i forma part del legítim posicionament de qualsevol persona, però no és per si mateix cap causa de recusació. No estem d'acord amb criteris o acords adoptats, no implica cap fonament per poder recusar cap persona. Entrant en les bases que aquest article mateix menciona, no s'ha acreditat cap interès personal del secretari, així que allò que se li atribueix com a figura jurídica d'informar, certificar o assessorar ho ha fet en tant que aquesta forma, en aquesta figura i les funcions pròpies de la secretaria d'aquest Ajuntament. Tampoc, és clar, no hi ha cap benefici o perjudici personal, patrimonial o professional concret que depengui d'aquesta revisió que vam iniciar el juny del 26. Haver-ho fet en el passat informes no equival a ser un pèrit o a ser un testimoni. Els informes jurídics municipals són actuacions pròpies típiques de l'assessorament legal de secretaria. I en aquest cas, per remarcar-ho, el secretari no ha intervingut ni com a pèrit ni com a testimoni en aquest procediment de revisió d'ofici. Per tant, en aquesta causa oberta en el juny del 26 no ha actuat ni com a pèrit ni com a testimoni. A més, tampoc hi ha cap mena de relació professional entre el secretari i la defensa penal que ens acompanya. Que una de les parts hagi aportat documentació, hagi aportat el procediment penal, un informe municipal no acredita que el secretari li hagi prestat serveis ni existeixi cap relació professional. L'origen i circuit d'aquest document es pot esclarir separadament, però no constitueix per si sol una causa de recusació vàlida sota l'article 23 d'aquesta llei ja mencionada. En el cas de l'alcaldessa, tampoc s'acredita cap interès personal. Actualment ni és investigada ni encausada en el procediment penal citat. I la seva intervenció anterior en aquest assumpte ha estat, com en el secretari, en exercici del càrrec. A més, com avui poden veure, no participa en la deliberació ni votació de la seva pròpia recusació per motius obvis. I per últim, i per ja acabar i cedir el torn de paraula, desestimar aquesta recusació no significa validar ni no validar anticipadament els actes del Castellet. Avui estem votant simplement aquesta recusació. La revisió continuarà amb totes les garanties com ho ha fet fins ara. Al·legacions, prova, audiència i resolució de l'òrgan competent i dictamen, en l'últim cas, de la Comissió Jurídica Assessora, que vull repetir que és un òrgan supramunicipal i que depèn del Departament de Territori, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya. Al fons, quan correspongui, quan arribi, quan el procediment acabi, es decidirà i amb tota la documentació i testimonials sobre la taula. tal com s'ha explicat ja en altres plens i que avui ho torno avui aquí a fer palès. No té res a veure estimar o desestimar avui aquestes recusacions que nosaltres creiem que en aquest cas cal fer-ho perquè no hi ha cap acreditació jurídica que així ho avali. Així que, sense més, creiem que avui no hi ha validació jurídica ni cap, de cap tipus per estimar aquesta voluntat de recusació. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Álvarez. Ara doncs passem al torn dels diferents grups. Senyor Baratec.
5: Sí, hola, bon dia. Home, m'agradaria sentir què és el que hem de votar. Quina resolució s'haurà de votar? Quins punts concrets? Què diu el paper que hem de votar? Si és possible.
1: Senyor Álvarez.
0: Amb l'expedient de ple el tenen tots vostès i crec que s'ha fet arribar, si el secretari no em diu altra manera, s'ha fet arribar als regidors i regidores, per tant crec que la deliberació pot continuar tal com ho estem donant a terme. Gràcies.
5: D'acord. Senyor Garriga, senyor Álvarez, regidors i públic i veïns que ens escolten, nosaltres ens hem llegit amb molt deteniment l'informe de la secretaria i compartim bona part de la seva anàlisi jurídica. Les causes de recusació, com bé ha dit el senyor Álvarez, estan taxades i és cert que la revisió d'ofici és per disseny legal un procediment d'autorevisió. Però el nostre vot no respon només a la tècnica jurídica, sinó a la prudència institucional que aquest cas exigeix. Estem parlant d'un expedient que pot comportar la nul·litat d'actes amb un impacte econòmic molt rellevant sobre decenes de famílies d'aquest poble i que discorre en paral·lel a una causa penal oberta sobre els mateixos fets. En aquest context, que sigui el mateix funcionari, que sigui el senyor secretari, qui informi i resolgui de facto sobre la seva pròpia recusació, per més legal que sigui, no reforça la confiança dels veïns en la imparcialitat del procés. I la citació que en el seu moment va rebre l'alcaldessa en causa penal connexa, encara que hagi decaigut per raons processals, aconsella no donar per tancada aquesta qüestió amb la celeritat que ens proposen. No qüestionem la professionalitat de cap funcionari ni fem cap acusació personal. Simplement creiem que davant la magnitud d'aquest expedient hauria estat potser més oportú acollir la petició d'assistència tècnica externa a la Diputació de Barcelona o a la Generalitat de Catalunya, que hauria reforçat la legitimitat de la instrucció sense cap cost per la corporació. A més, ens preocupa que s'aixequi la suspensió de la tramitació fent constar alhora que els procediments de constrenyiment i els embargaments mai no han estat suspesos, mentre els fons de l'expedient, que pot declarar nuls els actes que fonamenten aquests cobraments, resta obert. Continuar constrenyint famílies ens sembla una manca d'equitat institucional que aquest ple hauria d'evitar. Per aquest motiu, el nostre vot serà negatiu. Gràcies.

0: Señora Baldric.
1: Ara sí, bon dia. Em sap greu perquè pensava que avui realment estaven debatent un altre punt. No era el fons de la qüestió del Castellet, sinó que decidíem únicament si existia alguna causa legal de recusació prevista a l'article 22 de la llei 40-2015. Per nosaltres la resposta és que no s'ha acreditat cap de les causes invocades, en primer lloc perquè discrepar d'un informe o d'un criteri jurídic no és una causa de recusació. Si fos així, qualsevol tècnic, funcionari, secretari podria ser apartat simplement perquè una part no comparteix el seu criteri. El desacord es discuteix en el fons de l'expedient, no mitjançant una recusació. En segon lloc, no s'ha acreditat cap interès personal del secretari informar, assessorar o certificar forma part de les seves funcions. Una cosa seria tenir un benefici personal o econòmic en el resultat i una altra de molt diferent és exercir les competències pròpies del seu càrrec. També en tercer lloc, haver més informes anteriors tampoc no equival a actuar com a pèrit o testimoni, ni el simple fet d'haver informat un expedient fos causa de recusació. Seria molt difícil que qualsevol secretari municipal pogués continuar tramitant assumptes sobre els quals ja hi ha més un criteri jurídic. Pel que fa a la suposada relació amb la defensa penal, tampoc hi ha cap prova que un informe municipal sigui aportat en un procediment judicial no converteix automàticament el seu autor en col·laborador o assessor d'una de les parts. Així com, respecte a la recusació de la senyora Oliveres, crec que signar resolucions, impulsar expedients o adoptar decisions de govern forma part de les responsabilitats pròpies de qualsevol alcaldia. Si l'exercici ordinari del càrrec fos suficient per apreciar interès personal, pràcticament qualsevol actuació municipal donaria lloc a una recusació. Finalment, cal recordar una idea essencial. Desestimar aquestes recusacions no significa validar els actes objectes de revisió. El procediment continuarà amb totes les garanties i el fons de la qüestió es resoldrà quan correspongui. Per tant, una recusació no serveix per corregir un informe que no agrada ni per avançar el debat sobre el fons. Serveix només per apartar una persona o persones quan existeix una causa legal concreta, i això és el que avui hem d'analitzar. Tothom, sincerament, és lliure de discrepar dels informes existents, de defensar fins i tot una interpretació diferent dels fets i fins i tot de sostenir els que els actes del Castellet podrien ser nuls. Aquest és un debat legítim i haurà de ser resolt en el procediment corresponent. Però una cosa és discutir el contingut d'un expedient i una altra, de molt diferent, és acreditar una causa legal de recusació. I avui és el que hem de votar, i això últim. Per tant, com a conclusió, no confonem el debat sobre el Castellet amb el debat sobre les recusacions. Avui no decidim qui té raó sobre el fons de l'assumpte. Decidim si existeix una causa legal per apartar determinades persones d'aquest procediment. I aquesta causa no ens ha quedat acreditada. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, senyora Baldric. Senyor Ruga.
2: Hola, bon dia. En primer lloc, volíem reiterar el que hem dit en altres ocasions, que aquest és un tema jurídicament molt enrevessat i que té una història molt llarga, estem parlant de més de 20 anys enrere, que és un conflicte que ja està en els tribunals i que haurà de ser resolt definitivament pels tribunals. Jo, personalment, em sento incapaç d'emetre un judici sobre el fons del conflicte aquest. Sobre el tema de les recusacions, que és el que avui ens porten aquí, entenem que en via administrativa, quan es presenta un recurs contra un acte d'una administració, el fet que els seus serveis jurídics es ratifiquin o rectifiquin els seus propis actes és el que s'escau. que un secretari d'Ajuntament torni a informar sobre una qüestió de la que ja ha informat prèviament no té res de particular. Si apliquéssim aquest criteri de que no pot, el criteri de que no pot fer-ho, els ajuntaments es veurien obligats a disposar d'un reguitzell de secretaris innumerables, perquè no podrien informar dues vegades sobre el mateix tema. Aquí el que tenim és un conflicte entre els recurrents i l'Ajuntament. L'Ajuntament és part d'aquest conflicte, conflicte que al final haurà de ser resolt pels tribunals. Per tant, no es pot exigir el mateix com en els tribunals de dir que un jutge, si ha vist ja un tema, ja no pot tornar. No, en aquest cas l'Ajuntament és part, no és un jutge. També cal recordar, com ja s'ha dit aquí, que la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat emetrà un informe que serà vinculant. Per tant, la resolució en via administrativa d'aquest tema està lligada al que digui un organisme extern al propi Ajuntament. Sobre la recusació de l'alcaldessa, doncs entenem, un cop vista la seva declaració i els informes corresponents, que no es dona cap dels supòsits en què s'hauria de produir la recusació. Per tant, en aquest cas, nosaltres votarem doncs, a favor de l'acord rebutjant aquestes recusacions. Per altra banda, respecte al que diuen, o sigui, el recurs que presenten els recurrents, també es demana que suspengui cautelarment els constrenyiments, que això ja es diu en l'acord que avui aprovem que es resoldrà properament, i en el respecte sí que volem dir, repetim el mateix que hem dit a altres circumstàncies, que seria bo que aquests constrenyiments, especialment els dirigits contra clients de bona fe d'habitatges del Castellet, fossin aturats quan provoquin situacions econòmiques complicades per a algunes famílies, fins que el tema quedi resolt definitivament. I finalment també s'indica en l'acord que aprovem avui que es facilitarà als recurrents la informació que demanen sobre la suposada relació de la defensa del procediment penal que hi ha iniciat en relació amb el secretari. Això, doncs, esperem que també aquesta informació es doni, es faciliti i que quedi tot absolutament clar. Doncs, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Ruga. Senyor Pérez.
3: Bon dia a tothom. Donada la elevada complexitat jurídica i tècnica d'aquest expedient, seguirem els criteris tècnics jurídics del secretari general de l'Ajuntament. No obstant, al tractar-se d'un tema que està en seu judicial, el que farem és donar recolzament votant a favor d'aquest punt, per tant de que el procés judicial continuï endavant i puguem treure una miqueta de llum sobre aquest tema del Castellet, que porta afectant a moltes veïns i veïnes i moltes famílies del nostre municipi, i per tant puguem treure una miqueta l'aigua clara del tema. Per tant, el nostre grup municipal votarà a favor per tal de que la causa judicial pugui continuar el seu procés. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Pérez. Els representants del grup municipal de Junts per Catalunya volen fer alguna intervenció?
4: No, gràcies. Procedirem directament a votació.
0: Moltes gràcies. Passo la paraula al senyor Álvarez.
5: Bé, m'agradaria contestar a tots els grups. No ho podré fer, així que ho faré només als que estan aquí presents i han emès judici sobre els punts que portem avui, el punt que portem a votació. Jo crec que, i li vull robar una frase a la senyora Valdic, que me la quedaré perquè m'ha agradat i la utilitzaré per defensar el nostre vot a favor. El desacord es discuteix en el fons, no en una recusació. Jo crec que aquesta és una qüestió força important. Avui no estem aquí debatent sobre si les persones que han presentat la recusació tenen o no raó en el fons de la qüestió del Castellet, si en els expedients paral·lels que deia el senyor Bretec hi ha o no conductes legals o il·legals. Avui estem debatent simplement aquesta recusació que avui tenim aquí. I crec que no podem tenir, malauradament, ni ens cal, perquè la bona feina és demostrada, una cartutxera de 20-30 secretaris municipals disposats a prendre el relleu quan calgui fer un segon informe sobre una qüestió o un tercer informe sobre una qüestió. La feina d'assessorament, de posicionament legal i jurídic d'aquest secretari, com els dels altres municipis de Catalunya, es fa sota la màxima legalitat i transparència i es fa seguint els normals criteris que es duen a terme en aquestes qüestions. I, per tant, a l'hora de fer un segon informe, no hi ha cap mena de raó ni cap mena de prudència institucional que ens demani haver de buscar una segona opinió d'un segon secretari fora d'aquí. Perquè, com hem dit, ni s'ha comportat com a pèrit ni com a testimoni. I, per tant, en aquest cas, no té cap mena de sentit recusar la feina feta per part del secretari. La prudència és màxima, i això ho demostra aquest ple avui un divendres, quan saben que ho fem normalment un dijous, el darrer dijous de ple. A més, perdonin, la prudència és màxima quan es demostra que avui l'alcaldessa aquí no hi és emetent el seu vot, ni és present en aquesta deliberació, ni a la sala de plens, ni al públic que ens acompanya. La prudència és màxima, senyora Tec, i així ho fonamenta l'informe que se'ns ha fet arribar, la fonamentació dels punts que vostè ha comentat. Creiem que està més que demostrat que la prudència és màxima, la transparència tota i legalitat és també màxima. Les qüestions que mencionaven que eren alienes a aquest procediment concret de recusació, els constrenyiments, com el senyor Ruga, tot això es podrà continuar revisant el circuit sobre la documentació que també m'ensenyava el senyor Ruga, es podrà deliberar i conèixer en profunditat en el normal procediment de la revisió d'ofici. Però avui aquestes qüestions, parau per bé, no ens toca aquí debatre-les, com deia el senyor Pérez, és una qüestió molt extensa i avui no toca debatre aquestes altres qüestions, toca debatre la tasca de tot a terme per al secretari municipal i per l'alcaldessa, i que el nostre parer, i sembla ser que també el parer del govern i el parer dels grups municipals de Vox i PSC, així és també, que no hi ha cap mena d'indici que l'article 23 ha estat de cap manera saltat o no ha estat seguit com toca en els actes que han fet el secretari i l'alcaldessa. Per tant, torno a reiterar la nostra petició al vot a favor d'aquest punt de desestimar aquestes recusacions i agrair el posicionament dels grups que voten a favor. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Albert. Senyor Bartec.
6: Sí, hola. Bon dia. Només per aclarir, senyora Valdric, això no serviria per qualsevol procediment, perquè és que no estem de qualsevol procediment. Estem parlant del tema del castellà. I que portem més de 20 anys amb aquesta història. No és qualsevol procediment. Això de tenir 20 o 30 secretaris, bueno, això està molt bé, és molt graciós. Quan el senyor Álvarez parla de la prudència institucional, la prudència no és un terme jurídic, la prudència és prudència. I com aquest tema afecta l'alcaldessa, afecta el secretari i afecta més gent, avui l'alcaldessa ha decidit no venir per prudència. I per prudència entenc que haurien de fer un pas al costat i deixar que els òrgans supramunicipals dictessin o emetessin el seu informe. És el que nosaltres estem dient. No parlem de temes jurídics. Això no acaba de funcionar. Com he dit, l'informe del secretari em sembla a mi impecable i no hi ha cap retret personal, ni cap retret a l'alcaldessa, ni cap retret a ningú. L'únic que dic, home, quan un tema t'afecta, dones un passet al costat i deixes que altres dictaminin, que segurament, i ho farem més ràpid, perquè això, si no, encara es pot embolicar més. No ho sé, ja ho veurem. Gràcies a totes maneres.
1: Bueno, si vostè diu que és un que no és un procediment, serà el procediment del Castellet, evidentment, ho hem nombrat moltes vegades, més, amb més anys o menys anys, doncs és un procediment que s'ha obert, que es va obrir en el seu moment, que té molts anys, però no deixa de ser un procediment. I, evidentment, que es discuteixi la figura o que es recusi la figura d'un alcalde, en aquest cas una alcaldessa com la senyora Oliveres o un secretari d'un ajuntament, sí que té a veure amb la manca de consideració cap a les institucions públiques, perquè en el fons no deixen de fer la tasca per la que estan encomanades. Vull dir, és que no sé, vostè està també barrejant. Vull dir, el tema Castellet és una cosa, ja ho hem dit, i l'altre és el tema que ens porta avui. L'altre ja fa el seu recorregut. Avui vinim a votar un punt. Estiguem, jo crec que hauríem d'estar tots d'acord, perquè és una defensa d'allò públic. I del que ens, i de qui ens representa. Que vostè podria ser-hi en aquell moment. No ho entenc, però bueno, és un procediment, per molt vostè que digui, i evidentment el Castellet en majúscules sí, però és un procediment, no em digui que no ho és.
0: Senyor Álvarez. Ah, perdó, ja em dic que no, no? Senyor Álvarez.
5: Bé, sí, gràcies. Efectivament, senyor Bratec, aquesta recusació i tot el fons serà revisat i emetrà un informe una entitat supramunicipal, en aquest cas el Consell Jurídic Assessor, i per tant això és clar que serà vist, clar que serà jutjat, entenc, jutjat en els termes que ho fa aquest òrgan, i per tant hi haurà aquest examen supramunicipal, existirà, perquè així ho mana la llei, i serà un informe preceptiu, és preceptiu i vinculant. Per tant, aquest examen supramunicipal existirà. I la prudència, nosaltres entenem que l'estem prenent tota amb l'informe que s'ha emès, amb aquesta votació que avui portem aquí en aquest plenari, però no implica cap abandonament de les funcions per part de l'alcaldessa o del secretari. Creiem que els processos paral·lels, creiem que la voluntat de recusar no implica, no porta com a afegitó una evidència de cap acte que no segueixi norma. I, per tant, creiem que no cal ni toca aquesta recusació ni de secretari ni de l'alcaldessa. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Álvarez. Per al·lusions entenc, el senyor Baratec.
6: Sí, per al·lusions. Només un aclariment, senyora Baldric. Vostè ha dit que estem per defensar aquí el públic. Jo no estic aquí per defensar el públic. Estic aquí per defensar els ciutadans de Sant Quirze. És així de fàcil. Gràcies.
1: Puc respondre? I tant, que estem per defensar el públic i els ciutadans, perquè aquest és el nostre compromís. Però també estem per defensar aquells treballadors i aquells òrgans que defensen els ciutadans. Perquè si no, miri, sap què passa? Que en molts ajuntaments un secretari informa un expedient de disciplina urbanística, un contracte, una modificació de plantejament i, evidentment, posteriorment participa en altres fases dels procediments. Això forma part d'aquest funcionament ordinari de l'administració, que, per tant, defensa també lo públic i lo propi dels ciutadans, perquè, si no, perquè ens hem presentat, no?, aquí. I això no constitueix una causa de recusació. Si el simple fet d'haver informat un expedient fos causa d'una recusació, que és el que estem parlant avui i no paro d'insistir, pràcticament cap secretari municipal, com ja hem dit abans i ho hem d'allà, podria continuar tramitant els assumptes sobre els quals ha emès un criteri jurídic. Des de qualsevol procediment, sigui jurídic o de qualsevol tipus. Clar que estem per defensar el ciutadà, si no és que no faria falta la meitat dels serveis que tenim aquí. Home, jo crec que tots estem aquí pel mateix, el nostre compromís crec que és el mateix, amb unes idees, unes altres. Per mi són unes i per vostè unes altres, però tots estem defensant el ciutadà. Des d'un punt de vista pot ser diferent, però segurament que en el fons arribaríem a unes conclusions potser similars, vés a saber, però bé, jo crec que aquí vostè està parlant d'altres coses i no del que realment ens ve, estem avui aquí per resoldre. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyora Baldric. Si els sembla bé, passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Passem a senyor Noguer.
4: A favor, gràcies.
0: Senyor Ruiz.
7: A favor, gràcies.
0: Senyora Domingo.
8: A favor.
0: Moltes gràcies. Per tant, la proposta queda aprovada amb els vots a favor de Junts per Sant Quirze, Junts per Catalunya, PSC, Som Sant Quirze, Sant Quirze en Comú i Vox, i el vot en contra del Partit Popular. Moltes gràcies. Sense més, donem el ple per tancat. Bon cap de setmana a tots i a totes. Gràcies.
9: Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

fitu. Trec la polsa el que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passen. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cas.

crec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil, jo em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a l'òpera. Per una mica de música, que ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
0: without you. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

M'han cridat borratxo, jo només s'ha begut suc. Era de pistatxo i algun diu... No, és pistatxo, es diu pas.

0: penso tantes coses.
1: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
2: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes,
3: si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta,
4: si quan cobres a final de mes sona això al teu cap,
5: llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
6: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
7: Bona tarda, amigues i amics de la música.
8: Bona tarda, sóc José Urille.
9: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
10: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i
11: al... Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
12: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
6: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
13: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Comencem?
2: Sí.

0: ho entendrem.
1: No molesteu, marxeu a casa,
0: que quan us feu grans ja en sabreu.
1: Creu-te el teu vers i aquesta farsa.

0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit. Amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 12.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
4: without you. A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Les mans de tinta que no deixen rastre, porta el gos i calles, jo no tinc el teu por.
1: Ràdio Sant Quirze, és la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva boca.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Kitchen, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Ves, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.

0: La Moxiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moxiganga. Benvinguts al circ petit.
1: Obre la porta, man del dimoni!
2: Miro la meva bola.
1: El nostre estimat pallasso. Dos, un... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
3: El Genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
0: Cada setmana a la Moxiganga. No t'ho perdis.
5: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
6: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, Sant Quirze. En Tastet de Radio, Sant Quirze, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, Sant Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
7: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les dues.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: That's it.

Aviam, un, dos, tres, i ja hi som tots.

M'he deixat mi trinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

plom ni de fang. Puc sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles al vent, que ballant van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang. Al final no té tanta importància.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Fortíssim aplaudiment per la Su.
1: Moltíssimes gràcies a tothom. Merci.

0: Speaking from the stage.
1: Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles, hm?
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 4.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: Gracias.
1: Ahí vamos.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze.
2: On the road again. Just can't wait to get on the road again.
1: Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
3: And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without you.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
7: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera.
8: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
9: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: som els mocedades aquí o què? Estem empanats? Aixeca't, sisplau.
1: Tranquil·la, vale? Què passa? T'estàs avorrint o què?
2: Tio, em costa cantar a càmera. Quin sentit té que em xupi la cara? Posem un puto xupa-xup.
1: Ja ho sé, ja ho sé.
0: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
1: Escolta'm,
0: has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar!
1: Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi. Fem un crit.
0: Oh!
1: No, una mica més.
0: Oh!
1: Tenc els ulls. A la de tres creiem.
0: Els altres també? Un, dos, tres! Ja ho tens. Som-hi. Cerveza aquí, papá! Poquito menos ya y arriba, bien!

Aviam, un, dos, tres, i així em pots.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Benvinguts a Geeks and Beats, el programa que t'acosta la cultura musical al sofà de casa.

Benvinguts a Geeks and Beats, la cara B de Freaks and Beats. Avui estem a l'estudi de Ràdio Sant Quirze, jo mateix, Pau Sabés, i tinc a la cabina el Miguel Àngel, que em donarà una mica de feedback perquè aquí estic més sol que el desert dels Monegros, senyors. És la cara musical de Freaks and Beats, aquest programa. I el que intentaré fer és explicar-vos anècdotes sobre el món de la música que potser no volies conèixer, però jo te les explicaré igualment. La idea del programa és molt senzilla, agafarem un fil conductor i a través d'ell descobrirem grups i la seva història. Per exemple, avui parlarem de Germans.

Aquesta cançó és dels Art Brut i es diu My Little Brother, que dedueixo que com que teniu la S no en teniu ni idea d'anglès, que vol dir el meu germà petit. Però sí, avui parlarem de grups que estan formats per germans. N'hi ha molts, d'entrada n'hi ha molts d'obvis, com per exemple els Jackson 5.

Jackson 5, que com deia el gran Ernesto Sevilla, el seu pare va popularitzar la frase "me saco el cinturón y te pongo a bailar", una miqueta. Jackson 5, que ens va donar el Michael, el gran rei del pop. També aleshores hi han els Bee Gees. Esperàveu que posés Stayin' Alive, eh? Doncs no, us poso Tragedy.

0: súbela.
1: Tamarral, senyors, tamarral. Els Bee Gees, tot i la veu de falset, eren uns músics brutals. Bee Gees, perquè com que ja he dit que suposava que no sabíeu res d'anglès, vol dir BG, Brother Gibbs, que en realitat inicialment eren les lletres de Barry Gibb, que és el

germà gran el que munta el grup inicialment, però després a la que se li afegeixen els dos germans, la gent ja ho va popularitzar com a Bee Gees de Brothers Gibbs. Tenim el Reis del Rock Sureny, també format pels dos germans Allman i un grapat de músics tremendos que són els Allman Brothers.

Si us heu criat en la modernó i en l'indi, aquest riff inicial de guitarra us sonarà un munt, segurament. Ara tingueu un clau roent al mig del cervell intentant recordar què us recorda. Doncs, senyores i senyors, segurament això us està recordant a Loser de Beck.

i segurament no sabeu que aquí parlant espanyol soy un perdedor. I'm a loser, baby. Pugeu, Miguel Ángel, l'escolteu una altra vegada. Soy un perdedor, I'm a loser, baby. Sí, senyor. Tothom diu que realment el riff, el Beck el va robar d'aquest grup, d'aquesta cançó, que és el Midnight Rider dels Allman Brothers, però l'autèntic sampler que Beck roba, realment roba, homenatgeja, és de la versió de I Will Gilded Splinters del Johnny Jenkins, que precisament també va gravar amb el Dwayne Allman i que sona tal com així.

xarxes Jam dels Van Halen i ens acaba de créixer tots les muscleres o espatlleres i el cabell cardat a sal. No, doncs esteu veient, però el Miguel Ángel i jo estem fent un Nacho Cano de manual, és tocar amb els teclats a banda i banda. Inicialment els Van Halen es deien Mammoth, format per el Mark Stone i els dos germans Alex i Eddie Van Halen l'any 1972 a Pasadena. Originaris dels Països Baixos, el pare dels Van Halen, en Jan, era músic de professió i els va educar com a pianistes clàssics. I al fer el salt a la música moderna, inicialment l'Àlex va posar-se a la guitarra i l'Eddie a la bateria, cosa que, si coneixeu una mica el lore del grup, sabeu que en realitat la guitarra és l'Eddie i que és un dels millors guitarres que hi ha hagut del rock, de, és considerat, no ho dic jo, és considerat un dels millors guitarristes del rock. Amb el temps van incorporar el David Lee Roth, un cantant jove que els llogava l'equip de so i que seria el primer cantant del grup, juntament amb el Michael Anthony, que va fer de baixista. El nom Mammoth ja el feia servir un altre grup, i aquí en David va suggerir que canviessin el nom i es posessin Van Halen. Hi ha altres grups, dels que també parlaré, que també estan formats per germans, com els AC/DC, formats pels germans Young, o els Oasis, formats per els germans Gallagher. Però ja tindran un programa aquests. Avui he decidit fer algun més de ninxo. Altres noms. Hi ha llegendes urbanes, per exemple, Pimpinela no eren un matrimoni, eren dos germans argentins. En canvi, els White Stripes, que tothom deia que eren germans, en realitat eren un matrimoni, el Jack White i la seva dona.

esperàveu que us posés el Seven Nation Army, eh? L'heu escoltat fins a la sacietat. Descobriu una miqueta que els White Stripes estan molt bé. I si no, el Jack White també té un grup a part quan es va separar de la seva dona, que es diuen The Raconteurs, que estan molt bé, fan música sorenya, estan molt, molt, molt ben passats. Però entrem ara si hi ha en matèria. Avui us vull portar grups on hi ha germans, però no es diu. No ho amaguen, però tampoc ho posen en el nom. No fan un Bon Jovi de manual. És a dir, tu saps que Bon Jovi hi ha el Bon Jovi. Per tant, avui porto grups que potser no sabíeu que tenien germans, o fins i tot potser no sabíeu que aquest grup existia. I començarem amb els Blonde Redhead.

Aquest tema, si sou fans de Rick i Morty, segurament us soni perquè l'han utilitzat per fer el Dark Morty. Blond Redhead és un grup format a Nova York per dos germans bessons italians, el Simon, que és el bateria i el teclista, i l'Amadeu Pache, guitarrista, baixista, veu i teclats, i acompanyats per la japonesa Katsu Makino, a la veu, als teclats i a la guitarra. Sorgits de l'escena avantguardista, fent un concepte d'art rock amb experimentació amb sons. Això sona verdecito, una miqueta sona, perquè a sobre es van conèixer en un restaurant italià mentre ell estudiava belles arts, o sigui, tot apunta a moderno. Tot i haver nascut a Milà, els dos germans Pache van créixer a Montreal i van estudiar jazz a Boston. És que ja t'ho està dient tot això, nois. Els dos es van conèixer amb la Katsu, com he dit, a Nova York, en un restaurant italià l'any 1993, i el seu primer disc homònim el produeix l'Steve Shelley, que va ser, en el seu moment, bateria del Sonic Youth. El primer disc surt l'any 1995. A partir d'aquí, el primer disc el graven amb el baixista Maki Takahashi, i el mateix any el baixista diu que ja en té prou i que aspira. Aleshores, fitxen un segon baixista, el Tokyo Yasuda, que també enregistra el seu segon disc i se'n va.

En Guy Picciotto, cantant i guitarrista del grup Fugazi, els va produir els tres següents discos, on hi sona aquest tema, on surt aquest tema que es diu 23, 23 amb el número. I ara arriba el cuore. Qui segueixi Freaks and Beats sabrà que a mi m'encanta el cuore. L'any 2002, Makino va patir un accident anant a cavall per Itàlia. Pel que sembla, l'animal es va espantar pel que fos, la va fer saltar pels aires i ella va acabar feta una coca. L'impacte va ser tan brutal que se li va fracturar múltiples ossos, sobretot la cara. Se li va desfigurar part de la cara, va haver d'estar amb la mandíbula bloquejada, amb ferros i tal. Què passa? Musculatura atrofiada, i va haver d'aprendre a cantar de nou. És una parada que fa el grup de 4 anys perquè ella ha de rehabilitar-se. I el següent disc, que és el Misery in Butterfly, reflecteix tot lo de l'accident amb temes com Elephant Woman, que fa referència a l'home elefant, la pel·lícula del David Lynch, de l'home tan deformat, o el que és per mi el meu tema preferit personalment, que és Ecos, que com que tampoc dedueixo que tampoc teniu ni idea de llatí ni de res, Ecos ve del cavall, i és el videoclip fa molta referència a aquest accident. Sona ara Ecos dels Blond Redhead.

Han seguit publicant àlbums fins l'any 2023 i darrerament la cantant va tornar a sortir a les notícies per entrar a la llista negra d'Argentina durant el Mundial. Diu, Comor? Sí, junt amb Rosalía, Javier Bardem i aquesta gent, perquè va fer una piulada titllant els argentins de violents. Bueno, de fet, els va... insinuava que si això ho feien en públic, què farien a casa seva? És a dir, si repartien d'aquesta manera de cara al públic, a casa seva devien ser excel·lents persones. I ara no abandonarem el rock alternatiu i experimental i entrarem cap a una de les bandes més creatives del indie dels anys 90 i que ha influït a un munt de bandes modernes i que per mi ens hauríem de posar tots en peu per rebre a l'estudi 1 de Ràdio Sant Quirze els Radiohead.

Aquesta cançó és del disc de Pablo Honey, el primer disc de Radiohead, on tothom parla de Creep, com, oi, Creep, Creep, el que me representa Creep. Però aquest tema és exactament el mateix concepte que Creep, és a dir, jo sóc una piltrafa i tu ets l'home llor, i és molt millor. A part, compositivament està fet en un tempo diferent, és un 7-4, per exemple, que no sabeu ni solfeig, però habitualment les cançons estan fetes en 4-4, en 2-4, i aquest és un 7-4, és a dir, és una cançó que la meitat d'un dels compassos talla. Per entendre'ns, no és això, ja ho sé, se'm tiraran al coll, però perquè m'entengueu, si us hi fixeu, la bateria, en un moment en què tu hauries de picar al terra, ja no hi és, ha començat de nou. La banda està formada, Radiohead, per Tom York, Led O'Brien a la guitarra, el Philip Selway a la bateria i els germans Greenwood, en Johnny a la guitarra i el teclat i a les mandangues. O sigui, el Johnny Greenwood és guitarra, teclat i mandangues, perquè Johnny Greenwood va començar a experimentar a partir del tercer disc i es va pillar uns sintetitzadors i unes coses, bueno, i el seu germà Colin al baix. Tots es van conèixer a l'escola de Abington School per a xicos a Anglaterra i van començar com un grup de versions l'any 1985. Si podeu recuperar el concert d'Astoria del 94, el teniu a YouTube, on toquen tot el Pablo Honey, que comencen amb You, és increïble aquest concert. És una, si allò de, si tu tinguessis una màquina en el temps, què faries? No, jo aniria a matar Adolf Hitler. No, i el que faria seria anar a Astoria a veure el Radiohead tocar el seu primer disc. El Miguel Ángel i a mi ens està creixent novament el cabell, però aquest cop ens mirem només les puntes dels peus i toquem amb la guitarra a l'alçada dels genolls. Tot és molt depressiu ara a l'estudi. S'ha omplert tot de foscor, s'han apagat les llums i ningú ens estima. Sé que em deixaré moltes coses de Radiohead i farem un programa segurament especial de Radiohead. No patiu, vale? Perquè és que podríem estar parlant de Radiohead molta estona. D'entrada perquè tornaran a sortir perquè el seu nom està basat en una cançó dels Talking Heads que es diu Radiohead, del disc True Story dels Talking Heads. Per tant, els Radiohead tornaran a sortir quan fem el programa especial sobre grups que tenen noms de cançons. No us poseu nerviosos. El primer àlbum d'estudi, que no és el seu primer àlbum, sinó el primer àlbum d'estudi, perquè com tots aquests grups van fer maquetilles abans i tal, és el Pablo Honey, que hem dit de l'any 1993. La cançó que tothom coneix del disc és Creep, que és una cançó que ha arribat a tot arreu, però té grans temes. Heu escoltat You i ara escoltarem Anyone Can Play Guitar.

és tan bo aquest disc, el primer, el segon, el tercer. Els seus tres primers discos són així, són molt guitarreros, però el que té bo de Radiohead és que és un grup que mai s'ha arribat a encallar. I a partir del Kid A i l'Amnesia, que són el quart i el cinquè discos, comencen a fer quelcom molt més electrònic, molt més experimental, cosa que els portaria a fer el Hail to the Thieves, que és el seu sisè disc, on barregen les guitarres amb l'electrònica, i acaben de fer una gran maduració amb l'In Rainbows, que és el setè disc, In Rainbows, que és fantàstic. Ja ens hi centrarem un altre dia, com he dit, perquè se'n tirarà el temps a sobre. Fem un canvi de registre i tornem al rock. Anem a parlar d'un grup de Madrid que en 5 mesos havia aconseguit un disc d'or amb el seu segon disc i que va acabar amb 5 discs de platí i un premi Ondas com a millor grup revelació. Sí, senyors, estem parlant dels Dovers.

està sonant Lolly Jackson dels Dover, del disc Devil Came to Me, cançó inclosa precisament a la banda sonora de A Ciegas, del Daniel Calparsolo, que és una pel·lícula sobre una etarra que, bueno, és bastant fluixet. Dover naixia de les mans de la Cristina Llanos, que amb 17 anys i seguint l'auge del grunge que venia de Seattle, va decidir muntar un grup. El projecte, amb el temps, se li suma la seva germana Amparo, 10 anys més gran que ella, i la banda s'acaba de consolidar entre el 91 i el 92 amb l'arribada del Jesús Antúnez a la bateria i l'Álvaro Díez al baix, convertint-se en el Dover dels principis d'octubre. Dover, que era el nom d'una marca de roba que venia a ser mare. La mare de les germanes tenia una botiga i tenia una marca que es deia Dover, i d'allà agafen la marca. Canvien el baixista i entra l'Álvaro Gómez, amb el que enregistraran Sister, que és el seu primer disc, l'agost del 1995, sota la discogràfica independent Everlasting Caroline. La Mondo Sonoro, sobre el disc Sister, els posa entre els 10 millors àlbums nacionals d'aquell any. I aquí és on signen amb Subterfuge. Subterfuge Records, que és la discogràfica underground sorgida del fanzine Subterfuge, que va ser responsable d'impulsar bandes com Infinite Sympathy, Carlos Gil, Najon Imri, Cycle o els Australian Blondes.

Quintamarral. Carlos Galán, que era el responsable de Subterfuge en aquell moment, ja havia aconseguit que aquest tema, el xup-xup dels Australian Blonde, protagonitzés un anunci de Pepsi i formés part de la banda sonora d'Històries del Cronen. Pels que heu nascut als 2000, això era el cine canallita que venia després del cine kinky dels anys 80. El cine kinky, perquè pels que heu nascut als 2000, era un cine que retratava els delinqüents que hi havia arrel de l'heroïna per Barcelona i Madrid, que van començar a tirar amb bolsos i van acabar robant cotxes i protagonitzant la primera gran retransmissió de TV3 l'any 1983, que és la fuga del Vaquilla de la presó, amb una persecució amb el càmera de TV3 anant amb moto darrere el Vaquilla, i que acaba amb els policies tirant el Vaquilla a terra i el Vaquilla cridant brutalitat policial, mentre li fotien el genoll a la cara. Eren altres èpoques. Històries del Cronen retrata, fa una fotografia del Madrid dels 90, i aquí és on posen el tema aquest. Una mica com va passar amb Bicore, Subterfuge, Bicore, que també va ser una discogràfica que també va sortir de l'underground barceloní, on també hi havia els Unfinished Sympathy, com els de Subterfuge, Unfinished Sympathy dels que sortiria el Joan Coloma, que si no l'heu sentit és boníssim. Els Stand Still, quan els Stand Still encara cantaven en anglès, com els Mishima, perquè ara els Mishima tothom són el gran pinacle del català, però van començar en anglès, tots vam començar en anglès cantant els nostres grups. Bicore també ha tingut, per exemple, els Doctor Calypso, els Calavento, els Tokyo Sex Destruction i un munt més. Algun dia parlarem de Bicore, seriosament, perquè Bicore va ser qui va aconseguir que Green Day, per exemple, vingués a tocar a Barcelona, o els The Drive-In, els Burning Heads. Però no ens desviem. Dover traurà amb Subterfuge el disc que és el disc actualment encara més venut de la història de la música independent espanyola, que és el Devil Came to Me.

Aquesta cançó va sortir en un anunci d'un refresc que ja no existeix, perquè segurament devia ser tòxic, que és el Radical Fruit, que era un refresc de fruites amb colors fluorescents. Vam posar aquesta cançó també al recopilatori Stereo Party 2 i el Generation Next de Pepsi, que aquest disc també mereix un programa a part, perquè en aquest disc, el Generation Next, a part dels Australian Blonde, hi ha els Androp, que van fer aquell anunci de Pepsi del There is a Train, que deia el bajo entra tarde i no sé quantos, que eren uns Hare Krishnas, va sonar fins a la societat, o sigui, era ad nauseum, pobres nois, i la cançó estava molt bé. També hi havia en aquell disc, en el Generation Next, Los Fresones Rebeldes, el Sexy Sadie, uns debutants Smash Mouth, Molotov, Marilyn Manson, Prodigy, Sonic Youth, vull dir, aquell disc és un discot. Algun dia farem un programa d'aquest disc. Tornem amb els Dover. El 97, el Festimat, va ser la bogeria. Dover, que era un grup petitó, se l'havia col·locat en un escenari petitó. I el públic va desaparèixer de l'escenari principal per anar a veure Dover, que van saturar tot aquell escenari. Festimat va prendre nota i el 98 els va posar de cap de cartell junt amb els Offspring. El mateix any 98 creen la seva pròpia discogràfica, després de partir peres amb Subterfuge, i creen el segell Lolly Jackson Records, que és com el nom de la primera cançó que us he posat. Amb aquest segell creuen el disc Late at Night i aconsegueixen diverses coses. D'entrada, 1. Estrenar el seu primer single als 40 principals, cosa que això aquí a Espanya és impensable, perquè si no ets llatino, 40 principals no t'hi veuran. Però aquesta gent fent rock grunge, grats i el que vulguis, van aconseguir entrar als 40 principals, estrenar un single. Van guanyar el premi MTV Europe al millor artista espanyol i van aconseguir un nou número 1, aquest cop amb el tema que van posar a un anunci de Peugeot. Estem parlant de Cherry Lee.

Què passa quan has tocat el cel amb el teu segon disc? Doncs que, òbviament, les ventes cada cop aniran a menys. No podràs, o sigui, rara vegada pots igualar els números que vas fer amb el Devil Came to Me, i a sobre va arribar la crisi de la música, amb tot lo de Napster, amb tota la música digital, etc, etc. Això fa que hagin de tancar el seu segell, però tot i així signen amb EMI. La tancada de la discogràfica ja va fer que tinguessin mala maroma el seu baixista del moment, i aleshores el van fotre fora directament. El van acomiadar i va entrar Samuel Titos a substituir-lo. I arribem a l'any 2006. M'he saltat el King George, ja ho sé, però hem d'anar una mica per gas. King George és un altre tema. Bé, és igual, saps què? Us el posaré. Vaig a buscar King George ara mateix de Dover. Dóna'm 2 segons. Aquí el tens.

Demano perdó, demano perdó. No l'havia posat i no ho he pogut evitar, em sap greu. Arribem a l'any 2006 i Dover decideix reinventar-se i ho fa amb un disc que es diu Follow the City Lights i l'estil canvia radicalment, afegeixen electrònica i treuen aquest tema ral que guanyaria els Ondes com a millor cançó de l'any i seria número 1 als 40 principals. Sí, als 40 principals. Per què? Perquè Dover va fer aquest Let Me Out.

és una trencada d'estil absoluta, absoluta amb el que feia Dover. I ja per acabar-se de dilapidar la base, el següent disc, que està ple d'influències africanes, el seu primer senzill és en francès. Vull dir, ja va ser algú, bueno, es van sonar, van intentar fer un canvi radical d'estil. Què va passar? Que van perdre credibilitat a la base grunge que havien tingut fins aquell moment. Els nous seguidors amb Let Me Out que havien aconseguit, quan treuen un disc així de mandangues experimentals, se'n van. I el seu darrer disc, que intenten fer un retorn al grunge, que es diu Compilation, va picar a una porta buida. És a dir, ja no hi havia ni els grunges ni els nous adquirits. Així que l'any 2016 l'Amparo, la germana gran, anuncia en un programa que el grup indie que més discos havia venut de la història d'Espanya es separava. Més endavant van fer-li una entrevista a la Cristina, que s'ha aïllat del món. La Cristina Llanos està aïllada en plan ermitanya, ho va passar molt malament, era una noia molt introvertida i a sobre, com que era un punt grassoneta i tal, la gent se li ficava a mort, o sigui, anaven molt a saco, ja sabem com és la gent i el fa... No tens pèls a la llengua, creus que els teus comentaris no fan mal, però aquesta noia no en vol saber res més. De fet, l'Amparo explicava que els havien fet una oferta per fer un revival de Dover, per fer un concert i tal, i que la resposta, els havien fotut un montante de pasta heavy, i l'Amparo explicava que li havien dit a la Cristina, i la Cristina havia dit, que gente más maja, digue'ls-hi que no. O sigui que no hi haurà més Dover. Entrem en un altre grup fet de germanes i germanes només, que també són castellanoparlants i també canten en anglès, que són les mexicanes germanes Villarreal Vélez i el seu grup, que es diu The Warning.

Aquesta és la bateria que a casa la diem la bateria de guanyar diners. Una mica com els Van Halen, amb un pare que era tècnic de so, les tres van rebre educació musical clàssica, en piano, i gràcies al videojoc Rock Band, se'ls va despertar l'interès per la música popular. A partir d'aquí, 13 anys, ja es configura la banda. Inicialment la Daniela, que és la gran, tria la guitarra, la Paulina escull la bateria i l'Alexandra el baix. No és ben bé així, perquè la Paulina va triar la bateria i va costar molt, perquè va començar amb 6 anys, que trobessin un professor que volgués fer-li classes a una nena tan petita que gairebé no arribava ni als pedals. I l'Alexandra inicialment tocava l'arpa. I aleshores, amb les pressions familiars, suposo tipus Michael Jackson, va acabar agafant el baix. És el professor de baix, el baixista dels Claxons, qui l'anima a compondre, i aquí és on comencen a gravar. Primer, per YouTube, estem parlant que aquest tema que està sonant, Kerosene, és de l'any 2025. El grup comença amb YouTube i aquí és on treuen el seu primer EP, que és l'EP és més curt que un disc, però més llarg que una maqueta, perquè ens entenguem. El 2015 signen amb Victoria Records, llencen iTunes el seu primer EP. El 2017, mitjançant una campanya de crowdfunding, per fi poden gravar el seu LP, que seria el long play, que seria el disc. Canten quasi sempre en anglès i tenen varis àlbums d'estudi. Han fet de taloneres, per exemple, dels Foo Fighters, dels Evanescence, i tenen reconeixement de grans artistes del rock, el Matt Bellamy, guitarrista dels Muse, un senyor geni de la música. A la Paulina, a la Daniela li ha regalat una guitarra amb la que ella toca en directe. I la Paulina, per exemple, ha guanyat el premi millor bateria per votació popular per la revista Drumeo de l'any 2023. Vaig tirant endavant, vinga, Boomcat. Ara us porto una història breu. És un One Hit Wonder de manual, de la mà de dos germans. One Hit Wonder, per qui no ho sàpiga, és aquell grup que treu una cançó i a partir d'aquí viurà de la renta d'aquesta cançó, com el senyor pobre Rick Astley, que se'l coneix pel Never Gonna Give You Up. Però no, us porto un grup format per dos germans, el Kaelin Manning, que és un noi que porta gorra en interiors, barba de dos dies i colora divertit i bruteja una miqueta de manera volguda, és a dir, el que a casa meva coneixem com un douche o un douchebag, que és aquesta actitud d'anar d'adolescent quan ja en tens més de 40. Ja, tio, afluixa una mica el rotllo. I l'altre membre del grup és la seva germana Taryn Manning, que és una mocatriu premium. Mocatriu, perquè qui no ho sàpiga, és modelo, cantante i actriu. Alguns potser la teniu vista perquè fa el paper de l'exnòvia de l'Eminem a 8 Miles, la pel·lícula que va guanyar un Oscar precisament pel tema de l'Eminem, Lose Yourself, que en aquella pel·li ell s'embolica amb la Brittany Murphy, però la nòvia que el deixa al principi és la Taryn Manning. Així que us deixo amb Boomcat i el seu tema més popular de l'any 2003, The Reckoning.

Em diu el Miguel Ángel que s'assembla molt a una cançó de Moloco. Moloco són, per mi, els artistes. Ella en directe és increïble. O sigui, del, saps aquells grups? Dover li passava a la pobra Cristina, que els directes punxava una miqueta. Els The Cranberries a vegades també. No, els Cranberries no, perdó, els The Cardigans també li passava que a vegades punxen. Però ella, la cantant dels Moloco en directe, és brutal. O sigui, no afluixa en cap moment. Tornem als Boomcat. Aquest tema va arribar a número 1 de la llista Hot Dance Music. L'èxit va traure el productor Randy Jackson, que per no se sap quin motiu la seva relació es va trencar i fora. El 2008 van intentar treure un segon disc, sense, no, el van treure, de fet, sense cap mena d'èxit. El 2009 ella intenta una carrera en solitari i ell va començar a fer bandes sonores pel cinema, però tampoc ha tingut molt més recorregut. Ara entrem a tocar una de les boy bands. Passarem per sobre unes boy bands per explicar-vos un altre grup de rock. Els que hem nascut als 80 vam viure a la nostra adolescència l'explosió dels grups de noies i nois, cantants de grups com Take That, Backstreet Boys, Spice Girls, tot aquesta d'això. I n'hi havia uns, hi havia els Hanson, que avui no tindré temps de parlar, no, ja farem un programa de Germans 2, però hi havia uns canadencs que els pobres es van posar el seu cognom, però que aquí sonava malament, que eren els Moffats. No sé si us en recordeu. Bueno, els Moffats sonaven tal que així.

ja veieu una mica com circula el tema. Els Moffats estan formats per a l'Scott, que és nascut al meu any, el 83, que és el gran, i després pels seus tres germans bessons nascuts al 84. Especial menció a la mare d'aquests nois, perquè tenir un fill al 83 i triplets al 84 és per marxar d'aquella casa, però no, els hi va dir: "Em traureu de pobre." I els va començar a ensenyar a cantar. Ells van iniciar fent versions de country, van acabar fent country i tal, i van anar evolucionant a fer aquesta mena de pop rock melòdic tan boy bandero que esteu sentint ara. I els hi va passar una miqueta com els Flos Mariae. No sé si sabeu qui són els Flos Mariae, per una lonxa de queso. Us portaré els Flos Mariae, un grup de germans fets a si mateixos, que acaben barallats i fan grups alternatius. I aquí és on vull arribar. Amb 18 anys complerts, els nois portaven 13 anys de gira. Tornem-hi amb els pares Michael Jacksoneros. El teu fill ha passat tota la seva adolescència tancat en autobusos fent gires. Havien fet 5.000 concerts. 5.000! 13 anys de gira. Havien tingut, a l'alçada dels Moffats, en aquestes alçades, vull dir, els Moffats ja han tingut diverses reunions, comebacks, tal, però el que m'interessa és amb el Bob i en el Clint, que és un dels triplets i el gran. Aquests dos han sigut més actius, han tingut un grup de versions romàntiques, han tingut un canal de tele per nens, però em vull centrar en un grup de rock que van fer durant un any. Van tocar a les Olimpiades d'hivern del Canadà del 2002, van treure un hit i després es van dissoldre. És una cançó que podria cabre... És una cançó que podria entrar a qualsevol American Pie de pel·lícula, perquè és una cançó que reflexa absolutament els 2000, i si podeu veure el seu videoclip, és molt divertit. Es diu Going Down in Flames i el grup que van inventar-se es deia Hyde.

Ara us podeu imaginar els quatre col·legues arribant a l'institut amb les motxilles. Ei, chicos, aquest any què farem? Ja em vull lligar a la Mary Sue. És totalment això. I ara us porto el darrer grup d'avui, perquè se m'està acabant el temps, en tinc diversos més, però ens centrarem en aquest últim grup. I tornem al rock sureny. O com a mínim, els inicis d'aquest grup feien rock sureny. Un grup format a Nashville l'any 1999 per tres germans, en Caleb, el Nathan i en Jared, i el seu cosí, en Matthew Followay. El seu pare i el seu avi es deien Leon, i d'aquí el nom del seu grup, Kings of Leon.

sonant Molly's Chamber, que és del primer disc dels Kings of Leon. Tots tres eren fills d'un predicador, viatjaven amb un Oldsmobile del 88, aturant-se allà on el seu pare s'aturava a predicar. Aquestes coses que hem vist tan americanes de el pare posa la carpa, fa missa fins que se li acaben els ingressos. Aquesta mena de fet nòmada va fer que la seva mare els hi fos la tutora i la major part de la seva educació va ser casolana mentre recorrien al sud dels Estats Units. Un cop els seus pares es separen, s'instal·len a Nashville, on coneixerien el letrista Angelo Petraglia, que els hi faria després també de productor i els escriuria diverses cançons. Aquest, l'Angelo, els introduirà diversos referents seus, el Thin Lizzy, els Stones, Rolling Stones, i el seu germà petit, el Jared, que com que li va tocar acabar-se d'escolaritzar a Nashville, també va portar tota aquesta altra influència, els Pixies, els Velvet Underground. Ja us he dit que a mi el primer disc em recorda molt als Creedence, que és un altre grup de germans que parlarem un altre dia, o els Lynyrd Skynyrd, o fins i tot els mateixos Allman Brothers. De fet, si mireu els primers videoclips, les pintes que porten són molt semblants als del John Fogerty o els de l'Allen Collins dels Lynyrd Skynyrd. Són aquests cabells així, amb bigoti espès, jaquetes texanes i tal. Aleshores, firmen per RCA, la discogràfica, que es va interessar, bàsicament, inicialment, s'interessen en el Nathan i en el Caleb. I els hi volia muntar un grup al seu voltant, i ells van dir, no, deixeu-nos muntar el nostre grup, torneu d'aquí un mes i en parlem. I el que van fer va ser agafar el seu germà petit, segrestar el seu cosí, que vivia en un altre estat, es van tancar en un soterrani amb una bossa de marihuana de proporcions èpiques i van estar allà un mes tancats, i quan van baixar els senyors de la discogràfica tenien Wicker Chair, Holy Roller Novocaine o Molly's Chamber, que és aquest tema que està sonant ara. Signen i treuen l'EP. Com he dit, EP signa, són les inicials d'Extended Play, que és un petit disc, i aleshores per fer el LP canviaria el nom, perquè l'EP es deia Holy Roller Novocaine, però l'LP passaria a dir-se Youth and Young Manhood. De l'EP del Novocaine, la Rolling Stone li va posar 4 sobre 5 estrelles. Déu-n'hi-do. I està tot coescrit i produït en part per l'Angelo Petraglia. Tot i que als Estats Units va punxar, perquè només va vendre 100.000 còpies, internacionalment en van vendre 750.000. No està mal. El 2004 arriben amb el seu segon disc, Aha, Shake Her Break, que segueix fent aquest garatge rock sureny, com aquest Velvet Snow.

aquest disc ja fa que col·loquin alguns temes en diferents pel·lícules, per exemple a Disturbia o a Cloverfield, que aquí es va traduir com Monstruoso. Algun dia també parlarem de la gent que posa títols a les pel·lícules traduint-les. Sort que li van posar Monstruoso i no El monstruo como puedas o alguna cosa així, o Monstruositat total. Aquest segon disc ja fa que es guanyen el respecte de popes de la música com els U2, els Bob Dylan, l'Elvis Costello o els Pearl Jam. El seu tercer àlbum no assoleix tants bons números i arriben a fer un quart àlbum publicat el 2008 amb el nom Only by the Night. En aquest disc fan canvi d'estil, és a dir, retallen les xolles són els cabells llargs, retallen els bigotis i comencen a modernitzar una mica el seu look, a la vegada que comencen també a modernitzar la música. I treuen el que serà el seu gran hit, aconseguint el número 1 a Regne Unit, Irlanda, Austràlia i Nova Zelanda. Estem parlant de Sex on Fire.

guanyarien el Brit Award a millor àlbum internacional, i l'any següent, el 2010, guanyarien el Grammy a millor disc i a millor cançó per You Somebody. Un moment, pujam-ho.

I amb ells acabarem per avui. Dir-vos que van treure 5 discos més després d'aquest, però cap amb l'impacte que va tenir aquest darrer disc. Han tingut diverses aturades, algunes per accidents, un dels membres es va trencar una cama, després es van discutir, van tornar, segueixen igualment en actiu, però no han tornat a trepitjar l'èxit de tal manera com van fer amb aquest darrer disc. I ho deixarem aquí per avui. M'he deixat diversos grups més. Farem un segon programa de germans, perquè ja sé que em direu que voleu, per exemple, ja que sé, escoltar Oasis, o voleu, ja ho farem, ja ho farem. Si em voleu seguir a xarxes socials és GeeksBeats, Beats, no com FreaksBeats, sinó Beats, GeeksBeats, a Twitter. Podeu escoltar-me a Ràdio Sant Quirze i segurament d'aquí poc també a iVox. Moltes gràcies per ser-hi i espero trobar-vos la propera.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 7.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
3: On the road again. Just can't wait to get on the road again.
2: Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving.

0: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze.
1: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: La llanterna màgica.
3: Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 392 des dels nostres inicis i primera d'aquesta onzena temporada. Carmen Maura va néixer a Madrid el 15 de setembre de 1945. Per tant, aquesta setmana celebra el seu 81è aniversari. Després d'estudiar lletres franceses,

0: coneixen només una part de la carrera d'una estrella del nostre cinema. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
1: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
0: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
1: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
0: Ja hi som tots? Doncs vinga, som-hi.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
0: Maria del Carmen García Maura, més coneguda com a Carmen Maura, va néixer el 15 de setembre de 1945 al barri de Chamberí, a Madrid. Era filla de Salvador García Santa Cruz, metge oftalmòleg, i de Maria del Carmen Maura i Arenzana, aristòcrata espanyola. Maura va ser la segona dels quatre fills del matrimoni. Per via materna descendia dels comtes de Fuente Nueva de Arenzana i per part del seu pare de Bartolomé Maura i Montaner, destacat gravador mallorquí i germà del polític conservador Antonio Maura i Montaner, que havia estat en cinc ocasions president del Consell de Ministres durant el regnat d'Alfons XIII. Aquest llinatge situava Carmen Maura dins d'un entorn social acomodatici i culturalment exigent, però també allunyat del món de l'espectacle que ella acabaria escollint. Aquella proximitat al món literari i teatral va constituir un primer contacte amb el que més endavant es convertiria en la seva professió. La seva educació va ser tradicional, rigorosa i especialment orientada als idiomes i a la cultura francesa. Va estudiar al Col·legi San José de Cluny de Madrid, on va rebre una formació catòlica que anys després recordaria amb una certa ironia.

L'actriu va completar la seva formació en lletres franceses a l'Institut Catòlic de París, en la seva seu de Madrid, i va ampliar els seus estudis relacionats amb la filosofia, literatura francesa i amb belles arts. La seva relació amb França no seria, per tant, una qüestió circumstancial. La llengua, la cultura i el país formarien part de la seva trajectòria personal i professional durant dècades, però darrere d'aquesta formació acadèmica començava a créixer una vocació que la família no contemplava amb bons ulls, el teatre. Als 16 anys va arribar a organitzar una petita producció teatral pròpia basada en un sainet de Jacinto Benavente. Es va reservar, a més, el paper protagonista. La representació va cridar l'atenció d'un representant teatral que li va proposar incorporar-se a la seva companyia. La reacció familiar va ser negativa. Els seus pares consideraven que convertir-se en actriu era una opció inadequada per a una jove del seu entorn social. En aquella família, el teatre i especialment la professió d'actriu estaven molt lluny de les expectatives reservades per a una dona com ella. Maura, però, no abandonaria aquella vocació. Encara hauria de passar per una etapa de formació sentimental, matrimonial i familiar abans de poder-s'hi dedicar plenament.

El 1966, amb 20 anys, es va casar amb l'advocat Francisco Forteza Pujol, membre d'una família acomodada de Mallorca. El matrimoni va tenir dos fills, Maria del Carmen, nascuda el 1967, i Pablo, nascut el 1970. El primer contacte de Maura amb els escenaris es va produir al Teatro Español Universitario, on actuava com a aficionada. Va ser en aquesta etapa quan el prestigiós crític teatral Alfredo Marquerie la va veure interpretar i va identificar en ella unes aptituds que justificaven fer el pas definitiu cap a la professionalització. Però la decisió no era senzilla. Carmen Maura tenia aleshores una vida familiar ja consolidada. Casada, mare i dirigint una galeria d'art, després de parlar amb Marquerie, va arribar a casa i va comunicar al seu marit la seva intenció de convertir-se en actriu professional. La reacció negativa de l'entorn familiar va ser contundent, reforçant encara més la seva determinació. Maura va començar així una etapa de treball actuant en cafès teatre, participant en companyies teatrals independents i fent petites incursions a la televisió. Era una època en què les oportunitats per a una actriu que començava eren escasses i sovint mal remunerades.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: El seu matrimoni acabaria el 1970, el mateix any en què va néixer el seu segon fill, i obriria una de les etapes més difícils de la vida de l'actriu. La separació es va convertir en una prolongada batalla per la custòdia dels fills, que tindria conseqüències profundes en la seva vida personal i en la seva carrera. Durant aquests primers anys va intervenir en diversos espais dramàtics i programes de ficció per televisió espanyola, entre les quals trobem Novela, Les 12 cares d'Eva, Estudio 1 i Los Libros, representant una porta d'entrada al gran públic. Pel que fa al teatre, l'any 1969, Carmen Maura va substituir Amparo Pamplona en l'obra Hay una luz sobre la cama, aconseguint així un dels seus primers papers de certa rellevància. Aquella substitució li va permetre demostrar la seva capacitat sobre un escenari professional. Aquell mateix any participa el curtmetratge El Espíritu, sota la direcció de Juan Tamariz. El 1971, el director Alfonso Hungría li va confiar un paper a El Hombre Oculto, suposant el seu debut en el món del cine professional. Però Maura encara estava lluny de ser una estrella. La seva trajectòria es va construir a base de personatges secundaris i petites produccions.

Durant la meitat dels anys 70 va treballar amb cineastes que amb el temps adquiririen una importància en la història del cinema espanyol, com Javier Aguirre, Jaime Darmiñán i Pilar Miró. També va participar en films com La Encadenada, de Manuel Muroti, i Leonor, de Juan Luis Buñuel. Paral·lelament, Maura entra en contacte amb el grup Los Goliardos, una companyia madrilenya vinculada al teatre independent. En aquest context, va coincidir amb un jove Pedro Almodóvar, que encara no havia iniciat la seva carrera com a director de llargmetratges. Aquella trobada seria transcendental per a tots dos. Durant els anys següents a la seva separació, es va iniciar una llarga batalla judicial que acabaria condicionant profundament la seva vida. Durant un període de 12 anys, va tenir greus dificultats per mantenir el contacte amb els seus fills. En els moments més difícils, el teatre i la feina van constituir per l'actriu un refugi emocional i una forma de supervivència. Mentre la seva vida privada travessava una profunda crisi, la seva carrera començava a trobar el camí cap al reconeixement. El punt d'inflexió arribaria al 1977, amb Tigres de Papel, dirigida per Fernando Colomo, aconseguint el primer gran reconeixement cinematogràfic. Un any després, Colomo tornaria a confiar en ella per a «Què hace una chica como tú en un sitio como este?» i Carlos Saura la va dirigir a Los Ojos Vendados.

Al Madrid de la Transició trobarà en ella una actriu capaç d'encarnar personatges femenins allunyats dels estereotips tradicionals. Almodóvar i ella s'havien conegut en l'ambient del teatre independent madrileny, quan el futur director de cine encara era un jove afeccionat al teatre que compaginava la seva feina telefònica amb l'escriptura, la música i petites incursions en el món del cine. Entre tots dos es va establir una complicitat artística i fruit d'aquesta col·laboració sorgiria Folle, Folle, Folle Metim, un llargmetratge rodat en Super 8 l'any 1978. El 1980 Almodóvar va estrenar Pepi, Lucy Boom i Otras chicas del montón, el seu primer llarg comercial. Aquest film representa una de les primeres expressions cinematogràfiques del moviment cultural anomenat la movida madrilenya. El 1981 va intervenir a Función de Noche, de Josefina Molina, i un any després Almodóvar va tornar a comptar amb ella per a Laberinto de Pasiones. Només va haver de passar un any perquè Almodóvar rodés Entre tinieblas. En aquesta obra, Maura interpretava Sor Perdida, una de les monges d'un convent extraordinàriament heterodox on compartia pantalla amb Cristina Sánchez Pascual, Julieta Serrano, Marisa Paredes i Chus Lampreave.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Però el gran salt a la popularitat no arribaria fins 1984, amb «Què he hecho yo para merecer esto?», on Maura interpretava Glòria, una mestressa de casa esgotada per la precarietat econòmica, la rutina domèstica i una família disfuncional. Glòria era, en molts sentits, el revers de Pepi, de Pepi Lucy Boom. Mentre que Pepi representava la llibertat desinhibida de la Nova Madrid, Glòria mostrava una dona atrapada en les estructures socials i familiars tradicionals. Durant aquest període va intervenir a Sal Gorda, de Fernando Trueba, i en altres comèdies que van contribuir a consolidar la seva popularitat, com Sé infiel y no mires con quién, sota la direcció de Fernando Trueba. El 1986, Almodóvar la va dirigir a Matador, on Maura interpretava Júlia. El film aprofundia en alguns dels temes més controvertits del director: el desig, la mort, la sexualitat i la transgressió. Però el gran moment de la seva primera etapa almodovariana arribaria l'any 1987 amb La ley del deseo. L'actriu interpretava Tina Quintero, una dona transexual que havia estat un home i que ara vivia una complexa existència sentimental. La seva interpretació es convertiria en una de les més recordades de la seva carrera.
2: No me quitte pas, il faut t'oublier tout.

L'any 1988, Carmen es posava en la pell de Pepa Marcos, una actriu de doblatge, abandonada pel seu amant, a Mujeres al borde de un ataque de nervios. Acompanyaven a Maura, Fernando Guillén, Julieta Serrano, Antonio Banderas, María Barranco, Rosy de Palma i Chus Lampreave. Pepa va convertir Carmen Maura en una estrella internacional. Aquell any va rebre el Premi Nacional de Cinematografia i el 1989 va obtenir el Premi Goya a millor actriu protagonista per Mujeres al borde d'un ataque de nervios. També va aconseguir el Premi del Cinema Europeu a millor actriu. Les discrepàncies entre Maura i Almodóvar van posar fi temporalment a una de les associacions creatives més importants del cinema espanyol contemporani, una nova etapa d'expansió que va dur a treballar l'actriu amb directors com Carlos Saura, Fernando Trueba, Àlex de la Iglesia, Francis Ford Coppola i Martin Provost, alternant Espanya i França i evitant quedar encasellada en els personatges que l'havien convertit en una estrella. El 1990 va protagonitzar Ai Carmela, sota la direcció de Carlos Saura i basada en l'obra teatral de José Sánchez Sinisterra. Andrés Pajares i Gabino Diego completaven el trio protagonista.

La interpretació de Carmela va ser extraordinària i el treball li va permetre aconseguir el segon Premi Goya a millor actriu protagonista de la seva carrera. La seva activitat internacional es va intensificar. Va treballar amb el director francès Philippe Loguet a Memoir d'en Jean Kong i amb altres cineastes francesos, desenvolupant una relació cada vegada més estreta amb el país veí. El domini de l'idioma va facilitar aquesta nova etapa. Un dels seus treballs més destacats de principis de la dècada va ser La comunitat, d'Àlex de la Iglesia, estrenada l'any 2000. El paper exigia una combinació de comèdia negra, desesperació i agressivitat, que Maura va resoldre amb enorme eficàcia. La interpretació li va proporcionar el Premi Goya a millor actriu protagonista, el tercer de la seva carrera. Maura havia desenvolupat una forta vinculació amb París, ciutat on va passar llargues estades i on va continuar treballant. El cinema francès li va oferir papers de característiques diferents. El 1995 va protagonitzar Le Bonheur et de l'Imprès d'Étienne Châtelier, al costat de Michel Serrault i Eddie Mitchell. La pel·lícula va ser un èxit important a França i va consolidar la seva presència a la indústria gala.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: En l'àmbit personal, Maura no va tornar a casar-se. Hi ha, però, un episodi especialment traumàtic de la seva vida que Carme Maura ha explicat públicament, la violació que va patir a punta de pistola. Els fets es van produir el 1979, quan un home va entrar al seu domicili de Madrid i la va agredir sexualment. La reconciliació amb el director manxec es produiria en Volver, l'any 2006. Per aquest film, Almodóvar va reunir un repartiment femení encapçalat per Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo, Joana Cobo i Xus Lampreave. Volver va participar a la secció oficial del Festival de Canes i gràcies a la seva interpretació, l'actriu va aconseguir el seu quart Premi Goya a millor actriu de repartiment. La seva vinculació amb França també es va veure reflectida en els Premis César, on va obtenir el César a millor actriu secundària per Les Femmes d'ici en l'Etage l'any 2012. La seva filmografia també inclou Tetro, sota la direcció de Francis Ford Coppola, i Calle Málaga, el seu darrer treball, on la seva directora, Marianne Tuzani, retrata la bellesa madura de l'actriu i on la podem veure per primer cop totalment nua davant d'una càmera. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Busco el perquè sempre massa endins, descobrint sorolls que no vull sentir. Penso massa per volar, a l'intent de deixar-me portar. Busco i rebusco.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 11.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre

0: un charro.
1: Sí, está guapo.
2: De tots els records.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
8: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: ho entendrem.
1: No molesteu, marxeu a casa,
0: que quan us feu grans ja en sabreu.
1: Creu-te el teu vers i aquesta farsa.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 12.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.
2: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

be good to me. And I really don't see why it's so hard to be

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
10: On the road again. Just can't wait to get on the road again.
9: Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès.
10: I can't wait to get on the road again.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
11: And I know that there's a reason that I've never thought of leaving.
0: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable, amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
7: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.